0: 104.9 La Invasora.
1: Pero la bola va tiri va tiri va tiri va tiri va tiri va tiri.